0: Radio Elda.
1: El Ayuntamiento de Monòver presenta primer festival Arrels Sonores. El 4 de setembre, a Taín Marín, recinte Fester Les Moreres. Celebremos nuestras festes amb el directe de Diagnóstico Binario.